0: Zoo d'ahir i d'avui. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu, tu. Passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: d'avui i d'ahir.
1: S'escapó de una cárcel de amor y un delirio de alcohol de mil noches sin vela.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir.

0: Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir.

Imagina Ràdio.

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: σου, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: zoo d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Josu, d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Si vols un campus diferent, envoltat de natura i en contacte amb els cavalls, vine al campus d'estiu d'Hípica Equitor. Gaudeix de l'equitació en un entorn natural privilegiat. Aprendràs tècnica, jugaràs a cavall i viuràs moments únics plens d'emoció i connexió amb la natura. Reserva la teva plaça trucant al 658 81 29 01. 658 81 29 01. Viu una experiència única al campus d'estiu d'Hípica Equitor.
2: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
3: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
2: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
3: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
2: Aquesta primavera, fes la teua.
4: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.
5: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana, també al migdia. I si vols una revetlla amb vistes al Mediterrani, vine a celebrar-la amb nosaltres al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Aperitius, entrants, peix, carn, postres i celler per 60 euros. Reserves al 977-59-38-16.
2: Ofertes històriques a Mi Electro Modern Hogar. Smart TV Samsung QLED de 55 pulsades, 369 euros. Combi d'un metre 88, 359 euros. Rentavaixelles Beko, 259 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 399 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Modern Hogar, 70 anys servint-te. Per alguna cosa serà.
1: De vins, caves, vermuts i licors en trobes a molts llocs, però a Lehmann Sensacions, a més, t'escoltem i et recomanem el que s'adapti a la teva celebració i a la teva butxaca per a que trobis el vi perfecte, el vermut ideal, el cava excel·lent o el licor atrevit. Apropa't al carrer Castelló 14 de Ferreries, Tortosa, i descobreix tot un món de sensacions. Lehmann Sensacions, a Ferreries, Tortosa, com tota la vida des de 1870. Imagina Radio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: A Ebre Canvis ja ha començat la campanya d'aire condicionat.
2: Fa calor, fa calor.
1: A Ebre Canvis tenim tot allò que fa falta per la reparació i manteniment de sistemes de climatització i refrigeració de turismes, furgonetes, tractors, camions. A Ebre Canvis disposem d'un ampli estoc de compressors de les millors marques, filtres d'habitacle de carboni, antialèrgics i venda i reparació d'estacions de càrrega per tot tipus de gas. A Ebre Canvis us oferim servei de neteja i reparació de radiadors. Ebre Canvis, carrer Suïssa número 1 d'Amposta. Telèfon 977 70 74 94. Tot l'equip d'Ebre Canvis us desitja un fresquet estiu.
3: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
1: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
4: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
1: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
4: JMS Vehicles Industrials.
0: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.

0: Bon dia, són les 8 del matí.
1: Sona lo despertador, lo pares. Torna a sonar, lo tornes a parar, et despertes, vas a la dutxa, et fas un cafè, esmorzes. La vida al matí pot ser molt dura.

0: Bon dia, són 3 minuts i mitja els que passen de les 8 del matí i aquí estem al de bon matí aquest dimecres, dia 17 de juny de 2026. Avui al de bon matí pues, parlarem de literatura, parlarem d'un llibre que l'ha escrit Oriol Gracià i el tindrem en nosaltres aquí per parlar-nos pues, d'aquest Escòcia. Més coses perquè també farem un repàs als resultats dels sortejos, tindrem la cançó en català i, òbviament, el primer que farem d'aquí uns minuts serà posar-nos al dia per saber què passa arreu del món i això farem amb el repàs als titulars en portada. A més, també tindrem l'informatiu amb Andrea Maqueda i, com sempre, la millor música des d'ara i fins les 9 i mitja. Així que no marxis, són les 8 i 4 i comença el de bon matí.
1: Notícies. Actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio.
0: I comencem amb una frase, la d'avui és de Rudyard Kipling, i diu així, diu, la batalla de la vida no sempre la guanya el més fort o el més lleuger, perquè tard o d'hora l'home que guanya és aquell que creu que pot fer-ho.
1: Imma Rastrero, de bon matí, Imagina Ràdio.

0: una de les millors veus, sens dubte, del panorama musical internacional de tots els temps, diria jo. De seguida escoltem Ricky Martin, són les 8 i 9 minuts.
1: De bon matí, Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio. Els números 1 d'avui i d'ahir.
3: S'escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches sin vela.
1: La millor música
2: per sentir-se bé.
0: I com et deia, que escoltem Ricky Martin, una cançó amb sabor d'estiu, es diu Living la vida loca.

canvi legal per crear la nova autoritat aeroportuària que podrà incidir en la planificació dels aeròdroms amb AENA i en les tarifes. Taxa turística dels creuers que facin escala curta a Barcelona pujarà a 30 euros. Més coses, diu Competència, obre expedient a 6 bancs per la guerra hipotecària. Barcelona amplia en un centenar la xarxa de refugis climàtics fins a un total de 500. La directora de la Guàrdia Civil nega pressions a l'UCO i diu que amb l'Eire sols va perdre 2 cafès. El PSOE i Sumar veten que el Congrés debati la petició d'eleccions del PP i Junts. I a nivell internacional, Trump apressa l'Iran i Israel. Els presidents dels Estats Units adverteix que si Teheran aconsegueix una arma nuclear, patirà conseqüències terribles, i llança un dard a Netanyahu, diu, sense mi no existiria. Més coses. A La Vanguardia, diu el PSOE, expectant davant la declaració de Zapatero. Sánchez fa costat a l'expresident, que provarà d'anul·lar la causa judicial i no denunciarà l'Aufaré com Cerdán. José Luis Rodríguez Zapatero és el primer expresident del govern espanyol que declara davant un jutge com a imputat. Compareixerà avui davant del magistrat José Luis Calama, alhora que a la Moncloa continuen defensant-lo. Diu que confien en la seva innocència. La COE demana que l'Estat pagui els primers 15 dies de baixa dels treballadors. Es detecta que el joc Pokémon Go va servir per crear mapes d'ús militar. I el G7 reafirma la pressió a Rússia per acabar la guerra. Les principals economies democràtiques donen suport a Zelensky. La trobada entre els líders de les 7 democràcies més industrialitzades amb el president ucraïnès Vladimir Zelensky va marcar ahir la cimera del G7. En la reunió es va renovar el suport a Kiev i es va manifestar la necessitat d'accentuar la pressió a Rússia i contribuir a aconseguir una pau justa. Zelensky va remarcar que cal reforçar la defensa aèria. A la portada del diari Ara, sobre el mateix tema, diu el G7 vol anar a la pau a Ucraïna, i és amb l'acord de pau Estats Units, Iran, suposadament encarrilat, els líders del G7 pressionen la Rússia de Putin perquè accepti entaular negociacions de pau amb Ucraïna. Zelensky va aprofitar i la cimera per buscar la complicitat de Trump. Zapatero haurà de declarar avui també sobre les joies. La mesa del Congrés impedeix que es votin les iniciatives del PP i Junts per reclamar que es facin eleccions.

0: Competència investigarà si els grans bancs van violar la competència amb les hipoteques fixes. Primers acords per fer viable la gigafactoria DIA, el projecte de Móra la Nova, l'haurà d'avaluar a Brussel·les. Catalunya avança cap al seu pitjor escenari climàtic, 4 anys consecutius amb 2 graus per sobre de la mitjana. I per acabar el repàs a la premsa més general, anem a la portada del Diari de Tarragona. Reus tindrà un pulmó verd de 18 hectàrees. Guaita promet el parc més gran de la ciutat entre l'estadi i les piscines municipals. Un descuit que va poder costar molt car, diu, el trencament de la via entre Vilanova i Sitges el dissabte al matí després d'uns treballs de manteniment. I aquest titular està il·lustrat amb la foto del lloc concret. A Tarragona, platges més netes aquest estiu. S'intensifica la campanya de sanejament fins al 14 de setembre. Vaga de metges a Tarragona diu que seguiran sense fer hores extra. I Zapatero comença avui a declarar davant del jutge després de l'escàndol plus ultra. Anem ara a les portades esportives molt ràpidament. El Mundo Deportivo diu confiança intacta, fent referència al Mundial. Diu la Roja tanca files després del seu mal debut i reafirma la seva fe en el pla de Luis de la Fuente per a ressorgir davant d'Aràbia, que el partit serà aquest diumenge. Sobre el Barça, diu Cancelo, una negociació a foc lent. El Barça i Mendes treballen en ell, però l'Al-Hilal ha de resoldre abans assumptes interns. A la portada de l'Esport diu en mans de Lamine, Espanya necessita més que mai la millor versió del davanter del Barça, que no va notar cap molèstia en la seva reaparició. També parlen del Real Madrid, diu Rubén Díaz, en el radar de Mourinho. I en motor, en Fórmula 1, diu el circuit de Madrid ja cobra forma per al setembre. I acabem amb la portada de l'Esportiu. Campió de la Lliga de Nacions contra Espanya, l'equip lusità s'encomana al Balagueri en l'últim ball de Cristiano. El titular diu Robert i 11 més. El tècnic Robert Martínez, tercer en Bèlgica el 2018, vol consagrar-se en Portugal i en la seva tercera cita mundialista. També es parla sobre el Barça, diu Hamza Abdelkarim, fa parlar, diu el davanter egipci de 18 anys del juvenil A del Barça, ja debutat entre elogis en la Copa del Món. Sobre el Girona, diu Izan és la segona cara nova, el club blanc i vermell fitxa fins al 2029 el migcampista blanenc procedent del Cornellà. I acabem, de futbol sala, diu el Barça reviu després d'un 1-4 i vens el Pozo en els penals del primer partit de la final.
1: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.

0: nits, les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Reciclatge Forés, servei de lloguer de contenidors, transport i gestió de tot tipus de residus, tant per particulars com per empreses. Paguem al moment per la ferralla, metalls, coures, aluminis. Si vols donar de baixa el teu vehicle, a Reciclatge Forés som centre homologat per la DGT i el centre del polígon de Campredó, servei de lloguer de magatzems vigilats, espais per estacionar i hivernar caravanes, remolcs, embarcacions, camions i tràilers. Informa't al 977 511 493.
2: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient.
3: Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío.
2: Si no sou socis, a Ebretiques.
3: Servei de bus gratuït.
2: 27 de juny.
3: 27 de juny.
2: La nit que no et pots perdre.
4: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy bumble a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zona reservada, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
5: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalcadirdelta.com.
0: De bon matí, Imagina Ràdio.
6: Jo que sóc més català que les anxoves de l'escala o els galets.

0: fins a les 9 i mitja de Bon Matí. La millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio. Imagina. Imagina Ràdio.
1: Escolta bé, Jennifer dels Catarrers, i arribem ja a les 8 i mitja, arribem a l'informatiu i ho fem recordant als Fools Garden.

0: De bon matí. Imagina Ràdio.
1: Et costa llegir? Et canses amb les pantalles? O has notat que el teu fill té problemes en l'aprenentatge? A Centre Òptic Les Guard som especialistes en teràpia visual, un enfocament diferent per millorar el teu rendiment visual. I ho fem amb el suport de Wibi, una eina digital innovadora que converteix la teràpia en una experiència interactiva, motivadora i efectiva. Teràpia visual amb criteri professional, tecnologia i resultats. Demana cita al Centre Òptic Les Guard d'Amposta, avinguda La Ràpita 125 o trucant al 977 60-69-42.
0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio.
2: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
3: Les 8 i mitja del matí, hora d'informatiu i hora també de donar la benvinguda a la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
4: Molt bon dia.
3: Els incendis s'incrementen un 67% en els 5 primers mesos de l'any a les Terres de l'Ebre.
4: Entre gener i maig s'ha produït un total de 179 incendis, 77 més que en el mateix període de l'any passat. Després d'un hivern amb els registres de pluja més alts, a l'abril es van batre tots els rècords, però de calor. Les temperatures, la gran quantitat de combustible fri i el vent fan que el territori acumuli els nivells de risc d'incendi més elevats del país. El cap de la Regió d'Emergències de l'Ebre, Ricard Exposito, ha alertat que es preveu una campanya forestal d'estiu complicada i en la que es poden generar situacions especialment complexes com la que es va viure a Paüls l'any passat.
3: Els programes per aprendre català a Amposta reforcen la seva implantació amb més de 120 participants.
4: Les iniciatives impulsades per l'Ajuntament amb la col·laboració del Consorci per la Normalització Lingüística i Òmnium Cultural inclouen programes com el Voluntariat per la Llengua, que enguany ha arribat als 70 alumnes de 5 centres educatius, i Vincles, que ha registrat 58 inscripcions. Més enllà de l'aprenentatge lingüístic, els dos projectes tenen com a objectiu afavorir la inclusió, la participació social i la convivència entre persones de diferents orígens. La regidora Núria Marco ha destacat la implicació dels participants i ha defensat el català com una eina de cohesió social i d'integració a la ciutat.
3: I en agenda, el Festival Riu Viu de les Terres de l'Ebre tindrà a Sexeni i Joan Rovira com a caps de cartell.
4: A partir d'este divendres i fins al diumenge, la primera edició del festival se celebrarà a la platja fluvial d'Aldover i hi haurà més d'una trentena de propostes entre música, circ, teatre, tallers i tas de vins i olis. Els graiers de Roquetes i Aldovaire donaran el tret de sortida a les jornades, que també comptaran amb el cabaret de la Catxell, l'espectacle Yara que de Marc Grifoll o Terra Baixa en Essència de la companyia Teia Teatre. El festival inclou l'espai de les piscines municipals amb jocs infantils i la instal·lació d'un globus aerostàtic al camp de futbol que permetrà als visitants pujar-hi.
3: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures, avui pugen, sembla, no?, les temperatures.
4: Així és. Avui dimecres ens despertem amb un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures continuen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 17 i 21 graus, mentre que les màximes arribaran als 30, 36, 37 i 38 graus a les hores centrals.
3: Molt bé, doncs Andrea, moltes gràcies. Ens trobem en un ratet exactament a les 9 del matí.
4: Fins després.
5: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
6: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
5: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
6: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
5: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.

0: i Pedro Capó. La cançó es diu Tutu.
1: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
2: Vols canviar el teu futur? Centre de Formació d'Adults Tortosa. Al CFA Tortosa t'ajudem a aprendre català, castellà i anglès, a llegir i escriure amb la formació instrumental, a dominar la informàtica amb Competic o a aconseguir el graduat d'educació secundària per adults. I si vols anar més lluny, prepara amb nosaltres les proves d'accés a grau mitjà, grau superior o universitat per a majors de 25 i 45 anys. Vine a les jornades de portes obertes el 19 de juny a l'edifici Betània, Tortosa. Centre de Formació d'Adults Tortosa. Impulsa el teu futur.
3: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
4: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
5: Del 26 al 28 de juny, la tradició i la música tornen a vibrar amb més força que mai a Campredó, amb Mestràlia, Fira de Lutiers, 18 anys fent bategar la cultura popular. Quim Mandado, Germà Negre, Els Quicos, Pepet i Marieta i Miquel del Roig, entre altres. A més, enguany celebrem el centenari del Carrilet. Mestràlia 2026, música, artesania i identitat, tot en un sol festival. El festival. Més info a campredo.cat/mestralia.
1: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio. Imagina.
0: Bé, ara anem a parlar d'Escòcia, viatge al país del whisky, els castells i la boira. És el llibre d'Oriol Gracià i el tenim aquí amb nosaltres. Oriol, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Bé, anem a parlar d'Escòcia, del teu llibre, però a mi abans m'agradaria parlar una mica de tu, de la persona que ha escrit el llibre.
6: Vinga.
0: No? El culpable, si ho volem dir així, o responsable, correcte, que sempre queda millor, de l'obra. Qui ets? Qui és Oriol Gracià?
6: Jo sóc periodista. Ara mateix m'ha sentat aquí a Terres de l'Ebre. Jo sóc de Campredó, mig de Campredó, mig de Paüls. I dins de l'àmbit del periodisme, ara farà 20 anys, una miqueta més de 20 anys que em vaig llicenciar i he anat tocant moltes tecles. I el que m'agrada del periodisme és el contacte amb la realitat que m'envolta. No? Sortir, fer periodisme de carrer no m'agrada gaire estar davant l'ordinador i no m'agrada de casa, sinó anar a buscar temes. I justament el llibre respon una mica també a això. Anar a buscar temes, parlar amb gent, explicar el que veus i aquestes coses.
0: Molt bé. Què va ser primer, les ganes d'escriure o les ganes de ser periodista? Perquè, claro, quina és la vocació? O són les dues una mica?
6: Jo crec que les ganes de ser periodista. Perquè escriure, de fet, jo quan era adolescent i vaig començar a plantejar el fet d'estudiar periodisme, jo anava més per l'àmbit audiovisual, malgrat que després he acabat fent una mica de tot i he acabat fent un llibre que és pròpiament escrit. Sí, sí.
0: Molt bé. Llavors, més de 20 anys viatjant a Escòcia, com comença esta passió per...
6: Vaig arribar a Escòcia absolutament per casualitat, perquè jo tenia quatre nocions bàsiques del que era Escòcia, però no anava més enllà. I l'estiu del 2003, jo, a través d'una agència de treball de Barcelona, vaig buscar la manera d'anar a treballar a l'estranger, en un país de parla anglesa, que en aquest cas podia ser Anglaterra o Irlanda. I vaig fer les gestions, vaig enviar currículum, que era molt precari, perquè jo tenia pocs... Bueno, encara ho tenia.
0: Bueno, havies estat estudiant fins aquell moment, no?
6: Correcte.
0: Al final...
6: Sí. De fet, ho vaig fer al mig de la carrera. Va ser un estiu, crec que al mig de la carrera, si no recordo malament. Sí, sí. I em van contestar de l'agència, em van dir, has d'anar a un poble del nord de les Highlands. Dic, pues, cap allà me'n vaig, a treballar de cambrer. Em van dir, porta dos mudes, és a dir, dos camises blanques i dos pantalons negres. I cap allà me'n vaig anar i vaig posar els peus per primer cop a Escòcia, pues, per anar a treballar.
0: Molt bé.
6: Bueno. Sense cap altra intenció. Anar a treballar, aprendre una mica d'anglès.
0: Aprendre l'idioma, no?
6: I si podia guanyar-me una mica de diners, pues, millor que millor.
0: Molt bé, i això vas fer aquell estiu, però després vas anar tornant, perquè, clar, 20 anys de viatges a Escòcia.
6: Aquell estiu va ser com la descoberta del país, perquè a més vaig anar a parar a Braemar, que això és un poble que està al nord d'Escòcia, molt prop de Balmoral Castle, que és la residència d'estiu de la Casa Real Britànica, i vaig anar a parar al un poble que era el prototip que et pots imaginar de poble escocès.
0: O sigui, que la gent que no ha anat mai, que han vist Escòcia a les pel·lícules, per dir-ho així, o a les postals o el que sigui, és allò.
6: Allò responia a este prototip, un poble petit, de cases al mig del bosc, endarrerets que passaven, les muntanyes al costat, les valls verdes, les zones boscoses, el castell, les boires...
0: Idíl·lic total, no?
6: Els homes amb kilt, les vaques peludes per allà passejant, una destilleria a tocar, és a dir, era... responia al prototip, però a la vegada a mi em va trencar esquemes, perquè el primer cap de setmana de setembre a aquest poble s'hi celebra la final dels Highland Games, que són una mena d'olimpiades populars, com els jocs tradicionals bascos, que se celebren al llarg de tot l'estiu per molts pobles del nord d'Escòcia, i allà es fa com la gran final. I un poble que habitualment té 700 o 800 habitants, aquell dia reuneixen com 15.000 persones a un estadi
0: efímer. Que es diu ràpid, això.
6: I la qüestió és que des de 1848, crec que és, hi ha una tradició que va instaurar la reina Victòria, i és que cada any van inaugurar aquests jocs algun membre de la Casa Reial, normalment el rei o la reina. I aquell any jo estava treballant allà a l'hotel, i al matí vaig sortir un moment a descansar després del torn de l'esmorzar, vaig anar fins a l'estadi per a veure què passava, i de cop veig que arriba la reina amb el seu cotxe, amb el duc d'Edimburg, i em va sorprendre molt el fervor que tenien els habitants d'aquell poble i tota la gent que hi havia allà per la reina, perquè va haver com un esclat d'aplaudiments i una veneració tan exagerada que a mi aquella conjunció d'identitat escocesa tan arrelada i a la vegada aquesta veneració a la monarquia me va trencar una mica esquemes, yeah. Perquè aquí és com si de cop a un... no sé, si te'n vas aquí a Terres de l'Ebre a una balla de jotes i apareix el rei, o te'n vas a una balla de sardanes i apareix el rei o la reina, no?, d'Espanya.
0: Que clar, aquí... hi haurà gent que sí que els venerarà i gent que no.
6: Però en general, tinc la sensació, i el meu cas particular també, és que a Catalunya no venerem excessivament els reis, més aviat al contrari. I allà era just el contrari. I per tant, a mi, perquè a més la reina d'Anglaterra no deixa de representar la unió de les nacions que formen la Gran Bretanya, i la identitat escocesa no deixa de representar el moviment sobiranista, d'alguna manera, no? És la identitat local contra una... I comparant-ho amb Catalunya, que és la meva realitat, que jo coneixia en aquell moment, pues és una cosa que em va cursipitar.
0: Claro, com per explotar-te el cap, no?, per moments, una mica.
6: Sí, i fins i tot després que, per exemple, vaig estar 2 anys treballant a Edimburg, fent la cobertura política del referèndum per la independència d'Escòcia, que es va fer el 2014.
0: Sí.
6: També em sobtava molt que fins i tot els partits independentistes, l'Scottish National Party, però també el Radical Party o els Greens o altres partits independentistes explícitament, contemplaven que en una futura Escòcia independent o en una possible Escòcia independent la reina continués sent la Elisabet II. Saps que, que aquí, si algú pensa en independència de Catalunya, pensa
0: no
6: en república.
0: No pensa en monarquia,
6: no
0: claro.
6: No pensa en monarquia. Però també refereixo que bueno, sí que aquell poble respirava el tòpic escocès, però que de cop veus que hi ha coses que et fan cursiguitar una mica.
0: Ja, que al final, a partir de la teua realitat, pues, són coses que per a tu no tenen aquella lògica, no?, que pot ser dins de la teua experiència.
6: Sí, o a vegades, com a català, vols com encapsular les coses a partir d'uns paràmetres predeterminats o a partir de la teua realitat catalana més immediata, i arribes allà i veus que cada país, cada nació, fa una mica el seu ritme i té les seves particularitats.
0: Claro, claro que sí. Molt bé, ara que estàs fet, a més del llibre, que ara parlarem de seguida del llibre.
6: Jo ara estic treballant, col·laboro amb revistes de Barcelona, revista Sàpia, revista Descobrir Catalunya, de tant en tant escric alguna cosa al diari ara, i després tinc una agència de comunicació en què gestionem comunicació de festivals principalment, no només, però estem treballant en festivals.
0: Molt bé, sí que fas una mica...
6: Faig una mica,
0: una mica
6: de tot. I també...
0: I t'ho passes bé, no?
6: Ho passo bé, vaig una mica per lliure, vaig al meu ritme...
0: Molt bé.
6: Després, tampoc és fàcil esta vida. Sí que tinc espais de llibertat, i el fet de ser autònom pues, te permet maniobrar, gestionar els teus tempos, la conciliació familiar pot ser una mica més fàcil, però a la vegada la vida de l'autònom tampoc. No és senzilla.
0: La precarietat a vegades,
6: correcte,
0: no? Pot arribar quan menys tu penses. Bueno, deixant això de banda, Oriol, anem a parlar així del llibre d'este Escòcia, que bueno, no cal dir d'on ha arribat, que ha arribat, suposo, que des d'este descobriment, no?, que vas fer fa 20 anys.
6: Sí, aquella estada que fortuïta de 4 mesos a les Highlands escoceses, clar, jo treballava 6 dies a la setmana i per tant tampoc tenia un dia lliure que aprofitava pues, per anar a Aberdeen, que era la capital més propera, o simplement per fer alguna excursió pels voltants, o simplement per descansar. Però sí que em va permetre una setmana d'agafar un bus i voltar una mica per Escòcia, vaig fer com un tour una mica ràpid per Escòcia, i entre altres coses vaig anar a Edimburg. I vaig agafar els últims dies del Festival Internacional de Teatre d'Edimburg i del Fringe Festival, que és una explosió de cultura, de teatre i d'espectacles impressionant, que em va cridar molt l'atenció. I al cap de 4 o 5 anys vaig dir, per què no me n'aniria un estiu aprofitant el Festival Internacional de Teatre d'Edimburg i el Fringe Festival, i intentaré vendre reportatges sobre temes culturals que passen a Edimburg. I una mica és el que vaig fer, amb més o menys fortuna. I a partir d'aquí pues, va haver com una mena de cop d'amor cap a Escòcia. I el 2013-2014, en la preparatòria del referèndum per la independència d'Escòcia, també vaig dir, va, per què no me'n vaig allà? I intento vendre reportatges o articles o cròniques sobre tot aquest procés que està vivint Escòcia, perquè a més té certs paral·lelismes en el fervor del procés que es vivia en aquell moment a Catalunya, claro. I podia tindre cert interès pels mitjans de comunicació catalans, simplement per comparativa dels dos processos. I és lo que vaig fer. I des de llavors, pues, o en estades més llargues o més curtes...
0: Claro, has anat viatjant allà.
6: Pues, he anat a visitar amics, hi ha cops que m'hi he estat un mes, hi ha cops que m'hi he estat una setmana, he anat voltant cap aquí, cap allà...
0: Bé, que al final la teva feina es pot fer molt a distància.
6: Sí, hi ha una part que sí, perquè després a mi m'agrada fer el treball de camp i per entrevistar la gent segurament has de desplaçar els llocs, però després escriure, pots escriure una mica des d'on vulguis.
0: Molt bé. Què trobarem al llibre? Perquè, claro, parles de tot una mica, entenc.
6: Sí, la gent el que em pregunta és una guia turística? Pues no, no és una guia turística. Això no vol dir que qui viatja a Escòcia es llegisca el llibre, pues li pot servir, li pot llegir idees de llocs per a visitar, i pot ser útil, si viatja a Escòcia. Però més que una guia turística, jo crec que és un llibre per entendre qui són els escocesos, per què són com són, quines són les tradicions seues i d'on surten, quin és el pes de la història i la literatura en la configuració de la identitat escocesa. Va més per aquí. Després sí que he estructurat el llibre en parts geogràfiques i vaig viatjar i vaig entrevistar gent. Però sí que defujo una mica dels grans llocs turístics d'Escòcia. Tothom em diu, has anat al llac Ness? Sí, he anat al llac Ness, però per a mi no és dels llocs més interessants d'Escòcia.
0: Claro.
6: Perquè al final és un artilugi comercial relativament recent, perquè històries sobre monstres en llacs, Escòcia, gairebé cada llac té el seu monstre, o té el seu cavall d'aigua, o té les seues fades d'aigua, o té el seu monstre específic. I, per tant, jo he intentat defugir una mica d'estos grans espais. I després també el llibre també respon a les meves filies i a les meves fòbies, és a dir, que també he anat explicant coses que a mi m'agraden o em desagraden,
0: claro,
6: o passions que tinc. Si m'agrada la música, us parlaré de música. Si m'agrada la gastronomia, parlo de gastronomia. Si m'agrada la natura, parlo de natura. Segurament, si m'hagués agradat l'esport, pues, hagués parlat d'esport, però, en canvi, com que no m'apassiona, pues, gairebé no en parlo. O, segurament, si jo no hagués sigut català i catalano parlant, pues, no m'hagués fixat en detalls com les llengües minoritàries que hi ha a Escòcia. És a dir, que també el llibre respon una mica...
0: Què és el que més te va sobtar d'Escòcia? Deixant de banda el que comentaves abans d'estar relació amb la corona.
6: A mi el que em va sobtar molt és... com la literatura i l'art en general han incidit en la construcció nacional d'Escòcia. Perquè aquesta imatge que tenim ara d'Escòcia, de les terres altes, dels castells, les boires, els llacs, los homes amb falda, totes aquestes coses, respon a una construcció sorgida de les novel·les de Walter Scott al segle XIX. Mm. Walter Scott, que té novel·les com Waverly, Ivanhoe, Rob Roy, algunes de les quals jo als anys 90 havia vist pel·lícules, la versió cinematogràfica, però al voltant d'aquestes novel·les que en la seva època van tindre un èxit espaterrant no només a Escòcia i al Regne Unit, sinó també a Europa, van posar de moda Escòcia i van assentar aquesta imatge que tenim d'Escòcia, que correspon a l'Escòcia del nord.
0: Vale.
6: I encara passa una mica, de fet també passa una mica en Catalunya, que tot el que no surt a les novel·les i tot el que no respon en aquesta imatge que va crear Walter Scott, com que ha quedat una mica al marge dels símbols escocesos. De fet, a Catalunya ens passa el mateix, és a dir, tenim grans escriptors com Verdaguer, que es va fixar en els Pirineus i en el Canigó, i més tard Josep Pla, que es va fixar molt en l'Empordà, i hem creat un imaginari sorgit de la Renaixença catalana que ha deixat de banda, per exemple, la identitat de la Catalunya Vella. Sembla que la Jota no sigui catalana, o que els correbous no siguin catalans, o que la Dolçaina no sigui catalana. I a Escòcia també hi ha aquesta construcció de la gent quan arriba a Escòcia va a Edimburg, que queda al mig, o a Glasgow, i tots pugen cap al nord perquè van a buscar el tòpic o la imatge que ells han après d'Escòcia. Però hi ha molts racons que també són interessants, i el sud també és interessant. I tant, per tant, clar, com a ibrenc, que formo part de la Catalunya Vella i que a vegades tinc la sensació que Catalunya o la imatge que alguns projectes de Catalunya no ens deixa de banda, pues me vaig sentir identificat en este dualisme escocès.
0: Molt bé, molt bé. Pel que fa al llibre, ja està publicat. On lo podem trobar? Com se pot adquirir?
6: Bueno, està distribuït per totes les llibreries del país. En principi no hauria d'haver de problema en trobar-lo o en demanar-lo en cas que no hi sigui.
0: Molt bé. Molt bé, pues, Oriol, jo crec que ja... Ja estaria, no?
6: Sí,
0: ja...
6: ara que la gent només li fa falta llegir-lo, que trobarà molts detalls.
0: Claro, és que esta part és important, no? I presentacions de llibres, no sé si hi ha alguna agendat per aquí a la zona.
6: La setmana passada vam presentar a Tortosa, demà el presentem a Barcelona, dijous el presentem a Amposta, i el dijous 25 a Campredó, i aniran sortint algunes altres presentacions.
0: Molt bé, doncs bueno, per a trobar on són les presentacions...
6: Si em volen seguir a oriolgracia.cat,
0: no?
6: A oriolgracia.cat, a la meva web està, i si no, a les meves xarxes socials també vaig penjar els cartells.
0: Molt bé, doncs Oriol, moltes gràcies per acompanyar-nos i fins la pròxima.
6: Molt bé, gràcies.
1: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9:30. Imagina.
7: Imagina Ràdio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música per sentir.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Vine a gaudir d'un Sant Joan diferent a casa nostra, a Equitort. Disposem d'un ampli espai per a tots vosaltres i d'un menú de 35 euros amb picadetes de benvinguda, entrants, plat principal a escollir, begudes, cafè, cava i coca. I després de sopar, festa amb DJ RPM. Aquest Sant Joan us esperem a casa, a Restaurant Hípica Equitort, partida Sant Bernabé de Jesús, Tortosa. Reserves al 658 81 29 02.
2: La rinoplàstia és la cirurgia que modifica la forma del nas i és un dels procediments més freqüents, indicada tant per als que cerquen una millora estètica com per als que tenen problemes respiratoris.
3: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
4: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
5: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana, també al migdia. I si vols una revetlla amb vistes al Mediterrani, vine a celebrar-la amb nosaltres al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Aperitius, entrants, peix, carn, postres i celler per 60 euros. Reserves al 977 59 38 16.
0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
6: I arribem a l'hora punta, arribem ja a les 9 amb la veu d'Antonio Flores. Recordem, aquesta és la de Palma.

0: Imagina Ràdio. De bon matí.
1: Únic s'escriu amb H o sense H?
2: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es.
3: Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
4: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
5: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
6: Bé, són les 9 del matí, és hora d'informatiu i hora també de saludar la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
7: Bon dia.
6: Els incendis s'incrementen un 67% en els 5 primers mesos de l'any a les Terres de l'Ebre.
7: Entre gener i maig s'han produït un total de 179 incendis, 77 més que en el mateix període de l'any passat. Després d'un hivern amb els registres de pluja més alts, a l'abril es van batre tots els rècords, però de calor. Les altes temperatures, la gran quantitat de combustible fi i el vent fan que el territori acumuli els nivells de risc d'incendi més elevats del país. El cap de la

0: la regidora Núria Marco ha destacat la implicació dels participants i ha defensat el català com una eina de cohesió social i d'integració a la ciutat.
1: I en agenda, el Festival Riu Viu de les Terres de l'Ebre tindrà a Sexeni i Joan Rovira com a caps de cartell.
0: A partir d'este divendres i fins al diumenge, la primera edició del festival se celebrarà a la platja fluvial d'Aldover i hi haurà més d'una trentena de propostes entre música, circ, teatre, tallers i tas de vins i olis. Els Graiers de Roquetes i Aldoguaire donaran el tret de sortida a les jornades, que també comptaran amb el cabaret de la Catxell, l'espectacle Yaraque de Marc Grifoll i Terra Baixa en Essència de la companyia Teia Teatre. El festival inclou l'espai de les piscines municipals amb jocs infantils i la instal·lació d'un globus aerostàtic al camp de futbol que permetrà als visitants pujar-hi.
2: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
3: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
2: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
2: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
4: De bon matí, Imagina Ràdio.
5: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià, Amposta, Llazar, Vinaròs, t'ofereixen el temps.
1: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem avui?
0: Avui dimecres ens hem despertat amb un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures continuen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 17 i 21 graus, mentre que les màximes arribaran als 30, 36, 37 i 38 graus a les hores centrals.
1: Molt bé, Andrea, pues, moltes gràcies, que tingués molt bon i calorós dia.
0: Bon dia per a tothom.
1: I fins demà.
0: Adéu.
1: I recorda que si vols seguir estant informat, informada, cada hora apunta, tindràs el bollet informatiu aquí a Imagina Ràdio i si no, a més, tindràs, pots connectar-te també a través d'imaginaradio.cat per tal d'ampliar informació.
6: Recordes això?
7: Somriu!
6: Ai, no, que no m'agrada gens el meu somriure. Tinc les dents fatal. Amb Invisalign, el sistema d'ortodòncia invisible, he aconseguit el somriure que sempre he volgut. Invisalign, molt més còmode i discret que els brackets tradicionals.
8: Demana la teva primera visita gratuïta.
6: Clínica Dental Ebre Clínic, Avinguda Catalunya 28 Tortosa.
8: O ebreclinicdental.com.
6: Clínica Dental Montsià, Avinguda Ràpita 197 Amposta.
8: O montsiadental.com.
6: I Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22 Vinaròs.
8: O azahardental.com.
6: Fes com jo i somriu a la vida.
4: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9 i mitja. Imagina.
9: Fusteria Rupérez, som fabricants i ho fem a mida. A Fusteria Rupérez, ens adaptem a tu i t'oferim la cançó en català.

0: Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries, Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita rupérez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
1: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio.

David i aquest Walking Away, i ara són les 9 i 10 minuts, quasi 11, i seria pues, hora de fer una ullada als sortejos, als resultats dels sortejos d'ahir dimarts. Comencem amb la 649. La combinació guanyadora ha estat la formada pel 6, el 7, el 13, 20, 31 i 33. Complementari el 38 i reintegrament el número 1. Els números de la Bonoloto han sigut el 7, l'11, el 14, el 24, 28 i 40. Complementari l'1 i reintegrament el número 5. Els números de l'Euromilions, el 18, el 25, el 31, 37 i 45, amb les estrelles 4 i 9. Els números del trio, l'1, el 8 i el 5, i finalment el cupó diari de l'11, el número premiat ha estat el 39.959 i la sèrie, la 50.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Et costa llegir? Et canses amb les pantalles? O has notat que el teu fill té problemes en l'aprenentatge? A Centre Òptic Les Guard som especialistes en teràpia visual, un enfocament diferent per millorar el teu rendiment visual. I ho fem amb el suport de Wibi, una eina digital innovadora que converteix la teràpia en una experiència interactiva, motivadora i efectiva. Teràpia visual amb criteri professional, tecnologia i resultats. Demana cita al Centre Òptic Les Guard d'Amposta, avinguda a la Ràpita 125 o trucant al 977-70-69-42.
2: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977-70-12-57. Fatzini.net.
3: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
4: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
3: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
4: JMS Vehicles Industrials.
5: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, Nit de l'Humor. Miqui de Cai, el comedian gadità, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, Nit de l'Humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebretiquet.cat.
0: Notícies. Actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio.
6: Escoltàvem a Juan Magán i ara és el torn de la veu de Lady Gaga. La cançó The Edge of Glory, són les 9:17.

0: Imagina Ràdio, de bon matí.
1: I escoltàvem la música de Justin Bieber i ara anem a fer un repàs a algunes de les activitats que ha programades per aquesta setmana al nostre territori. Comencem amb avui dimecres, que tindrà lloc la segona nit màgica de peluixos a la Biblioteca Delta de l'Ebre, una activitat adreçada a infants i famílies a partir de les 5 de la tarda a Deltebre. D'altra banda, la xerrada Herbes que curen plantes medicinals a les 6 de la tarda al Casal Cívic d'Alcanar. Escola de Famílies, xerrada sensibilització i prevenció dels trastorns de conducta alimentària i promoció de la salut. Serà a càrrec de la Fundació Imatge i Autoestima a les 6 de la tarda al Maset Espai Jove de la Ràpita. Avui també una altra xerrada, en aquest cas aigua embotellada o de l'aixeta, a càrrec d'Álvaro Arasa, que és geòleg. Aquesta xerrada entra en la programació del 25è aniversari de la Plataforma en Defensa de l'Ebre i serà a les 7 del vespre al local de la Plataforma a Tortosa. Més coses, demà dijous, dia 18 de juny, tindrà lloc monòlegs a la plaça, a les 7 del vespre, a la plaça de l'Absis de Tortosa. També hi haurà assaig obert, cos i procés amb Lea Gohar Marzabani, Liumilda Sintra i Cristian Serret Mèlic a les 7 del vespre a l'Opati d'Amposta. També el dijous, projecció del documental del mes amb gent de Biantuca Matarrese a les 7 del vespre a la Cambra de Comerç de Tortosa amb entrada gratuïta. I la conferència Landerer i Eclipsi de 1905 a càrrec de Juan José Curto Subirats a les 7 del vespre al Museu de Tortosa. El divendres dia 19, converses periodístiques, comunicació corporativa esportiva amb Adrián Batistes Cuartero, responsable de premsa i comunicació del Gimnàstic de Tarragona a les 7 del vespre a l'Esmart Centre de Santa Bàrbara. També el mateix dia, teatre amb A seguir un pobre a la seva taula, homenatge a Lluís García Berlanga, a càrrec de l'aula de teatre municipal. Serà a les 7 del vespre al Teatre Auditori d'Alcanar. El preu de l'entrada és €1. Nit del solstici, el dia 19, també concert de Camareta 21 amb Elena Rey, amb que és concertino i directora. Serà a les 8 i mitja del vespre a l'Església Vella de Miravet. I acabem amb les activitats de dissabte. Per una banda, jornada de salut pelviana a les Terres de l'Ebre de 5 de la tarda a 9 de la nit a l'Hotel Corona de Tortosa i les inscripcions cal fer-se a fisioterapeuta.cat. I també hi haurà l'obra de teatre El tamaño de l'amor importa a càrrec de 9 Musas Producciones a les 8 del vespre a Sala B Teatre d'Amposta. El preu de l'entrada és de 16 euros anticipada i 18 a taquilla. I acabem recordant que del 19 al 21 tindrà lloc el Riu Viu a la platja fluvial del Dobès, el festival rural que activa el paisatge amb propostes com teatre, concerts, circ, artesania, tallers, natura, poesia i gastronomia. Els horaris seran el dia 19 de 6 de la tarda a 1 de la nit, el dissabte dia 20 d'11 i mitja del matí a 2 de la matinada i el diumenge dia 21 de 5 de la tarda a 10 i mitja de la nit.
0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
1: I en gairebé 2 minuts arribem a les 9 i mitja del matí. Marxem avui amb Diego Martín, acompanyat per Dama. La cançó es diu Déjame verte. D'aquesta manera posem el punt final al de bon matí. Que passis bon dimecres i fins demà.
2: O al menos nuestro.

0: Imagina Ràdio.
1: A partir d'ara, 30 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Els incendis s'incrementen un 67% en els 5 primers mesos de l'any a les Terres de l'Ebre. Entre gener i maig s'han produït un total de 179 incendis, 77 més que en el mateix període de l'any passat. Després d'un hivern amb els registres de pluja més alts, a l'abril es van batre tots els rècords, però de calor. Les altes temperatures, la gran quantitat de combustible fi i el vent fan que el territori acumuli els nivells de risc d'incendi més elevats del país. El cap de la regió d'emergències de l'Ebre, Ricard Expósito, ha alertat que es preveu una campanya forestal d'estiu complicada i en la que es poden generar situacions especialment complexes, com la que es va viure l'any passat a Paüls. Els programes per aprendre català en Posta reforcen la seva implantació amb més de 120 participants. Les iniciatives, impulsades per l'Ajuntament amb la col·laboració del Consorci per la Normalització Lingüística i Òmnium Cultural, inclouen programes com el Voluntariat per la Llengua, que enguany ha arribat a 70 alumnes de 5 centres educatius, i Vincles, que ha registrat 58 inscripcions. Més enllà de l'aprenentatge lingüístic, els dos projectes tenen com a objectiu afavorir la inclusió, la participació social i la convivència entre persones de diferents orígens. La regidora Núria Marco ha destacat la implicació dels participants i ha defensat el català com una eina de cohesió social i d'integració a la ciutat. I en agenda, el Festival Riu Viu de les Terres de l'Ebre tindrà Sexeni i Joan Rovira com a caps de cartell. A partir d'este divendres i fins al diumenge,

0: www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
1: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio. D'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
5: La millor música
4: per sentir-se

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ei, Jordi, sortim a sopar?
2: Uf, no puc. Estic amb els números de la declaració de la renta i la veritat, no me'n surto.
1: A mi em passava igual, però aquest any he confiat en Palomo Consultors i m'ho han posat tan fàcil. Tranquilitat, experiència i zero complicacions. Truca'ls al 977 44 90 33 o entra a palomo.net i deixa't aconsellar pels seus professionals amb més de 50 anys d'experiència assessorant empreses.
2: Quin bon consell! On dius que sopem?
1: Va, que et deixo triar restaurant. Però pagues tu. Palomo Consultors. 50 anys assessorant empreses i professionals.
3: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
4: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
5: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, nit de l'humor. Miqui de Cai, el comediant gavità, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, nit de l'humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebretiquet.cat.
6: Hi ha nits d'estiu irrepetibles. Vine el dissabte 27 de juny al Castell de Miravet i gaudeix del Festival Riu de Veus amb la música de David Carabent, Mishima, Xarim Aresté i Meritxell Gené, acompanyats d'una banda 100% ebrenca. Un concert únic creat expressament per a l'ocasió. Dissabte 27 de juny a partir de les 21:30 hores, un Riu de Veus inunda el Castell de Miravet. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: De vins, caves, vermuts i licors en trobes a molts llocs, però a Lehmann Sensacions, a més, t'escoltem i et recomanem el que s'adapti a la teva celebració i a la teva butxaca per a que trobis el vi perfecte, el vermut ideal, el cava excel·lent o el licor atrevit. Apropa't al carrer Castelló 14 de Ferreries, Tortosa, i descobreix tot un món de sensacions. Lehmann Sensacions, a Ferreries, Tortosa, com tota la vida des de 1870.
8: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Vine a gaudir d'un Sant Joan diferent a casa nostra, a Equitor. Disposem d'un ampli espai per a tots vosaltres i d'un menú de 35 euros amb picadetes de benvinguda, entrants, plat principal a escollir, begudes, cafè, cava i coca. I després de sopar, festa amb DJ RPM. Aquest Sant Joan us esperem a casa, a Restaurant Hípica Equitor, partida Sant Bernabé de Jesús, Tortosa. Reserves al 658 81 29 02.
2: Ofertes històriques a Mi Electro Mover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 55 pulsades, 369 euros. Combi d'un metre 88, 359 euros. Rentavaixelles Beko, 259 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 399 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Mover Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
1: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana, també al migdia. I si vols una revetlla amb vistes al Mediterrani, vine a celebrar-la amb nosaltres al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Aperitius, entrants, peix, carn, postres i celler per 60 euros. Reserves al 977 59 38 16.
3: La cuina mediterrània s'inspira en l'oli d'oliva verge extra. El trobaràs a les agrobotigues de Santa Bàrbara, La Sénia i Freginals o als principals supermercats de Catalunya. Millora el sabor de qualsevol plat amb un oli d'oliva saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
1: Del 26 al 28 de juny, la tradició i la música tornen a vibrar amb més força que mai a Campredó, amb Mestràlia, Fira de Lutiers, 18 anys fent bategar la cultura popular. Quim Mandado, Germà Negre, Els Quicos, Pepet i Marieta i Miquel del Roig, entre altres. A més, enguany celebrem el centenari del Carrilet. Mestràlia 2026, música, artesania i identitat, tot en un sol festival. El Festival. Més info a campredó.cat/Mestràlia.
0: Imagina Ràdio, la millor música
4: per sentir-se bé.

0: Són les 11.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. Els incendis s'incrementen un 67% en els 5 primers mesos de l'any a les Terres de l'Ebre. Entre gener i maig s'han produït un total de 179 incendis, 77 més que en el mateix període de l'any passat. Després d'un hivern amb els registres de pluja més alts, a l'abril es van batre tots els rècords, però de calor. Les altes temperatures, la gran quantitat de combustible fi i el vent fan que el territori acumuli els nivells de risc d'incendi més elevats del país. El cap de la regió d'emergències de l'Ebre, Ricard Expósito, ha alertat que es preveu una campanya forestal d'estiu complicada i en la que es poden generar situacions especialment complexes, com la que es va viure l'any passat a Paüls. Els programes per aprendre català en Posta reforcen la seva implantació amb més de 120 participants. Les iniciatives, impulsades per l'Ajuntament amb la col·laboració del Consorci per la Normalització Lingüística i Òmnium Cultural, inclouen programes com el Voluntariat per la Llengua, que enguany ha arribat a 70 alumnes de 5 centres educatius, i Vincles, que ha registrat 58 inscripcions. Més enllà de l'aprenentatge lingüístic, els dos projectes tenen com a objectiu afavorir la inclusió, la participació social i la convivència entre persones de diferents orígens. La regidora Núria Marco ha destacat la implicació dels participants i ha defensat el català com una eina de cohesió social i d'integració a la ciutat. I en agenda, el Festival Riu Viu de les Terres de l'Ebre tindrà Sexenia i Joan Rovira com a caps de cartell. A partir d'este divendres i fins al diumenge, la primera edició del festival se celebrarà a la platja fluvial d'Aldover i hi haurà més d'una trentena de propostes entre música, circ, teatre, tallers i tas de vins i d'olis. Els grallers de Roquetes i Aldovaire donaran el tret de sortida a les jornades, que també comptaran amb el cabaret de la Catxell, l'espectacle I ara que de Marc Grifoll o Terra Baixa en Essència de la companyia Teia Teatre. El festival inclou l'espai de les piscines municipals amb jocs infantils i la instal·lació d'un globus aerostàtic al camp de futbol que permetrà als visitants pujar-hi. I pel que fa al temps, avui dimecres ens hem despertat amb un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures continuen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 17 i 21 graus, mentre que les màximes arribaran als 30, 36, 37 i 38 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana, també al migdia. I si vols una revetlla amb vistes al Mediterrani, vine a celebrar-la amb nosaltres al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Aperitius, entrants, peix, carn, postres i celler per 60 euros. Reserves al 977 59 38 16.
2: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
3: Vols canviar el teu futur? Centre de Formació d'Adults Tortosa. Al CFA Tortosa t'ajudem a aprendre català, castellà i anglès, a llegir i escriure amb la formació instrumental, a dominar la informàtica amb Competic o a aconseguir el graduat d'educació secundària per adults. I si vols anar més lluny, prepara amb nosaltres les proves d'accés a grau mitjà, grau superior o universitat per a majors de 25 i 45 anys. Vine a les jornades de portes obertes el 19 de juny a l'edifici Betània, Tortosa. Centre de Formació d'Adults Tortosa. Impulsa el teu futur.
4: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb posta i vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
5: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant l'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.

0: Són les 12. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. La Guàrdia Civil intervé 8 quilos de mol·luscs capturats a la platja del Fangà, al Delta de l'Ebre. Durant un servei nocturn, agents del Seprona van localitzar infraganti una persona dins de l'aigua que estava fent les captures fora de l'horari autoritzat i en una zona on l'activitat està prohibida. El cos armat assegura que l'individu utilitzava instruments professionals per a la captura dels mol·luscs. Així, la Guàrdia Civil va interposar diverses denúncies per infraccions a la normativa de pesca i acció marítima de Catalunya. El govern municipal de Tortosa portarà a la Junta General de Gesat el nomenament d'Òscar Subirats com a nou gerent. El regidor reusenc d'Esquerra Republicana de Catalunya, Òscar Subirats, serà proposat davant la Junta General de la Societat Municipal Gesat, prevista per demà dijous, com a nou gerent després de la marxa de Matilde Vilarroya. Segons avança l'alcaldessa de Tortosa, Marc Lleixà, l'organisme haurà d'aprovar el seu nomenament per majoria simple. També ha defensat aferrissadament la transparència del procediment i ha reclamat coherència al grup de Junts per Tortosa, a l'oposició. Per la seva banda, els juntaires, donant per fet el nomenament, han criticat que el procés frega la prevaricació i han acusat l'alcaldessa de prendre la decisió actuant al servei dels interessos interns d'Esquerra. I en agenda, la CENI acollirà este dissabte 20 de juny la quarta Forest Gincama per a recaptar fons per a l'associació Libèl·lules dels Estels. La jornada Mou-te per la salut mental combinarà esport, sensibilització i solidaritat al camp de futbol municipal i busca promoure hàbits saludables, donar visibilitat a la salut mental i reforçar la cohesió comunitària a través de l'activitat física. La programació inclourà curses per parelles, proves per equips i una categoria infantil, a més d'una sessió final de zumba oberta als participants. Els beneficis recaptats es destinaran a l'associació Libèl·lules dels Estels, que dona suport a famílies en processos de dol gestacional, perinatal i neonatal. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures continuen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 17 i 21 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a Mas de Barberans, 36 a Bot, 37 a Benissanet i 38 graus al Perelló. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Radio.
2: Imagina Radio. Imagina Radio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: Catalunya torna a Galícia.
4: Les seleccions catalanes absolutes femenina i masculina de futbol sala disputaran els dies 3 i 4 de juliol els seus compromisos internacionals davant Galícia, al pavelló esportiu municipal de Lugo.
3: Compte enrere per al retorn a la pista. Catalunya buscarà repetir les victòries aconseguides el passat 11 de setembre de 2024.
4: Dues seleccions, dos grans partits, una mateixa passió. Catalunya.
5: Si vols un campus diferent, envoltat de natura i en contacte amb els cavalls, vine al campus d'estiu d'Hípica Equitor. Gaudeix de l'equitació en un entorn natural privilegiat. Aprendràs tècnica, jugaràs a cavall i viuràs moments únics plens d'emoció i connexió amb la natura. Reserva la teva plaça trucant al 658 81 29 01. 658 81 29 01. Viu una experiència única al campus d'estiu d'Hípica Equitor.
6: Una teranyina és una estructura natural perfecta que la seva autora teixeix en llocs oblidats, igual que el dipòsit d'un Cupra que no cal omplir. Com a la gamma híbrida Cupra, amb fins a 131 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 910 de combinada. Aprofita ara la màxima ajuda del Pla Auto Plus en tots els models.
7: Vine a aprofitar-ho a Autoesteller, a Vinaròs i Tortosa.
8: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana, també al migdia. I si vols una revetlla amb vistes al Mediterrani, vine a celebrar-la amb nosaltres al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Aperitius, entrants, peix, carn, postres i celler per 60 euros. Reserves al 977 59 38 16.
9: Imagina Ràdio. D'ahir i d'avui.
10: I ara estem tu. Passa la vida amb tu.
9: Imagina Ràdio.
0: La millor música
9: per sentir-te

0: es la una. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. La Guàrdia Civil intervé 8 quilos de mol·luscs capturats a la platja del Fangar, al Delta de l'Ebre. Durant un servei nocturn, agents del Seprona van localitzar infraganti una persona dins de l'aigua que estava fent les captures fora de l'horari autoritzat i en una zona on l'activitat està prohibida. El cos armat assegura que l'individu utilitzava instruments professionals per a la captura dels mol·luscs. Així, la Guàrdia Civil va interposar diverses denúncies per infraccions a la normativa de pesca i acció marítima de Catalunya. El govern municipal de Tortosa portarà a la Junta General de Gesat el nomenament d'Òscar Subirats com a nou gerent. El regidor reusenc d'Esquerra Republicana de Catalunya, Òscar Subirats, serà proposat davant la Junta General de la Societat Municipal Gesat, prevista per demà dijous, com a nou gerent després de la marxa de Matilde Vilarroia. Segons avança l'alcaldessa de Tortosa, Marc Lleixà, l'organisme haurà d'aprovar el seu nomenament per majoria simple. També ha defensat aferrissadament la transparència del procediment i ha reclamat coherència al grup de Junts per Tortosa, a l'oposició. Per la seva banda, els juntaires, donant per fet el nomenament, han criticat que el procés frega la prevaricació i han acusat l'alcaldessa de prendre la decisió actuant al servei dels interessos interns d'Esquerra. I en agenda, la CENI acollirà este dissabte 20 de juny la quarta Forest Gincama per a recaptar fons per a l'associació Libèl·lules dels Estels. La jornada Mou-te per la salut mental combinarà esport, sensibilització i solidaritat al camp de futbol municipal i busca promoure hàbits saludables, donar visibilitat a la salut mental i reforçar la cohesió comunitària a través de l'activitat física. La programació inclourà curses per parelles, proves per equips i una categoria infantil, a més d'una sessió final de zumba oberta als participants. Els beneficis recaptats es destinaran a l'associació Libèl·lules dels Estels, que dona suport a famílies en processos de dol gestacional, perinatal i neonatal. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures continuen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 17 i 21 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a Mas de Barberans, 36 a Bot, 37 a Benissanet i 38 graus al Perelló. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
4: La millor música per sentir-se bé.
2: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Si vols un campus diferent, envoltat de natura i en contacte amb els cavalls, vine al campus d'estiu d'Hípica Equitor. Gaudeix de l'equitació en un entorn natural privilegiat. Aprendràs tècnica, jugaràs a cavall i viuràs moments únics plens d'emoció i connexió amb la natura. Reserva la teva plaça trucant al 658 81 29 01. 658 81 29 01. Viu una experiència única al campus d'estiu d'Hípica Equitor.
2: Ofertes històriques a Mi Electro Modern Hogar. Smart TV Samsung QLED de 55 pulsades, 369 euros. Combi d'un metre 88, 359 euros. Rentavaixelles Beko, 259 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 399 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Modern Hogar, 70 anys servint-te. Per alguna cosa serà.
3: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
4: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
3: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
4: JMS Vehicles Industrials.
3: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, Nit de l'Humor. Miqui de Cai, el comediant gadità, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, Nit de l'Humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebretiquet.cat.
5: El pa amb tomata de penjar, les amanides, la paella o fideuà, l'escalivada, l'esqueixada, les carns o el pop a la brasa exigeixen un raig daurat d'oli d'oliva verge per potenciar el seu sabor. El trobaràs als supermercats de Catalunya. Millora qualsevol plat amb un oli saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolell i Freginals. El sabor de la nostra terra.
3: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana, també al migdia. I si vols una revetlla amb vistes al Mediterrani, vine a celebrar-la amb nosaltres al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Aperitius, entrants, peix, carn, postres i celler per 60 euros. Reserves al 977 59 38 16.
6: Imagina Ràdio. Your way to view.
0: D'ahir
6: i d'avui.
0: Imagina Ràdio. La millor música
6: per sentir-se

0: Són les 2.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. La Generalitat assumeix la titularitat de la residència de gent gran de Batea i en garanteix la continuïtat. Les conselleres d'Economia i Drets Socials, Alicia Romero i Mònica Martínez, i l'alcalde Joaquim Paladella han signat el conveni que permetrà regularitzar el deute de 2,81 milions d'euros que l'Ajuntament tenia amb la Generalitat, una dació de pagament que permetrà la continuïtat del servei en una comarca amb un índex d'envelliment elevat. El centre disposa de 60 places, amb 50 que són públiques. També tindrà 60 places assistencials la residència que s'ha començat a construir a Tivissa, així com 20 places de centre de dia. El consistori ha començat l'enderroc de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil, on es farà el nou equipament. Obren un nou aparcament gratuït al barranc de Pixavaques, a l'Ametlla de Mar. Aquest nou espai, situat prop del centre urbà, del CAP i d'un càmping proper, forma part de la segona fase d'ampliació i adequació impulsada pel consistori amb una inversió superior als 64.000 euros finançada amb interessos dels fons Next Generation. Els treballs han permès condicionar la zona, posar un mur de delimitació i noves torres d'enllumenat per millorar la seguretat i la visibilitat. Amb aquesta actuació, el govern municipal preveu arribar a una setantena de places i descongestionar els carrers més cèntrics durant els mesos de màxima afluència. Tortosa celebrarà el mes de l'orgull amb música, activitats familiars i accions de sensibilització i reivindicació dels drets LGTBIQ+. L'acte central serà el 27 de juny al Parc Teodor González amb la lectura del manifest, el pregó de la cantant Cristina Montllau, actuacions musicals i propostes familiars. Durant el mes també s'han previst activitats com un club de lectura, cinema, xerrades i formació en llenguatge inclusiu. A més, l'Ajuntament tornarà a exhibir la bandera del col·lectiu en diversos equipaments municipals com a mostra de compromís amb la diversitat i la igualtat. La jornada final inclourà tallers, un mural col·lectiu i actuacions musicals amb la participació d'artistes i entitats del territori. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel assolellat i que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures continuen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 17 i 21 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a Mas de Barberans, 36 a Bot, 37 a Benissanet i 38 graus al Perelló. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Del 26 al 28 de juny, la tradició i la música tornen a vibrar amb més força que mai a Campredó, amb Mestràlia, Fira de Lutiers, 18 anys fent bategar la cultura popular. Quim Mandado, Germà Negre, Els Quicos, Pepet i Marieta i Miquel del Roig, entre altres. A més, enguany celebrem el centenari del Carrilet. Mestràlia 2026, música, artesania i identitat, tot en un sol festival. El Festival. Més info a campredó.cat/mestràlia.
2: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977-588-200. A Tortosa, sempre al teu servei.
3: Hi ha nits d'estiu irrepetibles. Vine el dissabte 27 de juny al Castell de Miravet i gaudeix del Festival Riu de Veus amb la música de David Carabent, Mishima, Xarim Aresté i Meritxell Gené, acompanyats d'una banda 100% ebrenca. Un concert únic creat expressament per a l'ocasió. Dissabte 27 de juny a partir de les 21:30 hores, un Riu de Veus inunda el Castell de Miravet. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient.
5: Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío.
6: Si no sou socis, a Ebretiquet.
5: Servei de bus gratuït.
6: 27 de juny.
5: 27 de juny.
6: La nit que no et pots perdre.
7: Vols canviar el teu futur? Centre de Formació d'Adults Tortosa. Al CFE a Tortosa t'ajudem a aprendre català, castellà i anglès, a llegir i escriure amb la formació instrumental, a dominar la informàtica amb Competic o a aconseguir el graduat d'educació secundària per adults. I si vols anar més lluny, prepara amb nosaltres les proves d'accés a grau mitjà, grau superior o universitat per a majors de 25 i 45 anys. Vine a les jornades de portes obertes el 19 de juny a l'edifici Betània, Tortosa. Centre de Formació d'Adults Tortosa. Impulsa el teu futur.
8: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Passeu. Vine a gaudir d'un Sant Joan diferent a casa nostra, a Equitor. Disposem d'un ampli espai per a tots vosaltres i d'un menú de 35 euros amb picadetes de benvinguda, entrants, plat principal a escollir, begudes, cafè, cava i coca. I després de sopar, festa amb DJ RPM. Aquest Sant Joan us esperem a casa, a Restaurant Hípica Equitor, partida Sant Bernabé de Jesús, Tortosa. Reserves al 658 81 29 02. Pot sortir
2: el sol. T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
1: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana, també al migdia. I si vols una revetlla amb vistes al Mediterrani, vine a celebrar-la amb nosaltres al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Aperitius, entrants, peix, carn, postres i celler per 60 euros. Reserves al 977 59 38 16. Imagina Ràdio.

0: Són les 3.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. La Generalitat assumeix la titularitat de la residència de gent gran de Batea i en garanteix la continuïtat. Les conselleres d'Economia i Drets Socials, Alicia Romero i Mònica Martínez, i l'alcalde Joaquim Paladella han signat el conveni que permetrà regularitzar el deute de 2,81 milions d'euros que l'Ajuntament tenia amb la Generalitat, una dació de pagament que permetrà la continuïtat del servei en una comarca amb un índex d'envelliment elevat. El centre disposa de 60 places, amb 50 que són públiques. També tindrà 60 places assistencials la residència que s'ha començat a construir a Tivissa, així com 20 places de centre de dia. El consistori ha començat l'enderroc de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil, on es farà el nou equipament. Obren un nou aparcament gratuït al barranc de Pixavaques, a l'Ametlla de Mar. Aquest nou espai, situat prop del centre urbà, del CAP i d'un càmping proper, forma part de la segona fase d'ampliació i adequació impulsada pel consistori amb una inversió superior als 64.000 euros finançada amb interessos dels fons Next Generation. Els treballs han permès condicionar la zona, posar un mur de delimitació i noves torres d'enllumenat per millorar la seguretat i la visibilitat. Amb aquesta actuació, el govern municipal preveu arribar a una setantena de places i descongestionar els carrers més cèntrics durant els mesos de màxima afluència. Tortosa celebrarà el mes de l'orgull amb música, activitats familiars i accions de sensibilització i reivindicació dels drets LGTBIQ+. L'acte central serà el 27 de juny al Parc Teodor González amb la lectura del manifest, el pregó de la cantant Cristina Montllau, actuacions musicals i propostes familiars. Durant el mes també s'han previst activitats com un club de lectura, cinema, xerrades i formació en llenguatge inclusiu. A més, l'Ajuntament tornarà a exhibir la bandera del col·lectiu en diversos equipaments municipals com a mostra de compromís amb la diversitat i la igualtat. La jornada final inclourà tallers, un mural col·lectiu i actuacions musicals amb la participació d'artistes i entitats del territori. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel assolellat i que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures continuen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 17 i 21 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a Mas de Barberans, 36 a Bot, 37 a Benissanet i 38 graus al Perelló. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
3: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
4: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.
6: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: De vins, caves, vermuts i licors en trobes a molts llocs, però a Lehmann Sensacions, a més, t'escoltem i et recomanem el que s'adapti a la teva celebració i a la teva butxaca per a que trobis el vi perfecte, el vermut ideal, el cava excel·lent o el licor atrevit. Apropa't al carrer Castelló 14 de Ferreries, Tortosa, i descobreix tot un món de sensacions. Lehmann Sensacions, a Ferreries, Tortosa, com tota la vida des de 1870.
2: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient.
3: Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío.
2: Si no sou socis, a Ebretiquet.
3: Servei de bus gratuït.
2: 27 de juny.
3: 27 de juny.
2: La nit que no et pots perdre.
4: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
5: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
6: Els olis de la denominació d'origen del Baix Ebre Montsià són el resultat d'una tradició mil·lenària i d'un territori únic.
7: Elaborats amb varietats autòctones com la morruda, la sevillenca i la farga, ofereixen un sabor equilibrat i autèntic que enriqueix qualsevol plat.
6: Oli denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre Montsià.
7: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
8: Del 26 al 28 de juny, la tradició i la música tornen a vibrar amb més força que mai a Campredó, amb Mestràlia, Fira de Lutiers, 18 anys fent bategar la cultura popular. Quim Mandado, Germà Negre, Els Quicos, Pepet i Marieta i Miquel del Roig, entre altres. A més, enguany celebrem el centenari del Carrilet. Mestràlia 2026, música, artesania i identitat, tot en un sol festival. El Festival. Més info a campredó.cat/mestràlia.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Vols canviar el teu futur? Centre de Formació d'Adults Tortosa. Al CFE a Tortosa t'ajudem a aprendre català, castellà i anglès, a llegir i escriure amb la formació instrumental, a dominar la informàtica amb Competic o a aconseguir el graduat d'educació secundària per adults. I si vols anar més lluny, prepara amb nosaltres les proves d'accés a grau mitjà, grau superior o universitat per a majors de 25 i 45 anys. Vine a les jornades de portes obertes el 19 de juny a l'edifici Betània, Tortosa. Centre de Formació d'Adults Tortosa. Impulsa el teu futur.
2: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
3: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
4: Si vols un campus diferent, envoltat de natura i en contacte amb els cavalls, vine al campus d'estiu d'Hípica Equitor. Gaudeix de l'equitació en un entorn natural privilegiat. Aprendràs tècnica, jugaràs a cavall i viuràs moments únics plens d'emoció i connexió amb la natura. Reserva la teva plaça trucant al 658 81 29 01. 658 81 29 01. Viu una experiència única al campus d'estiu d'Hípica Equitor.
5: Imagina Radio.

0: Són les 4. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. La Guàrdia Civil intervé 8 quilos de mol·luscs capturats a la platja del Fangar, al Delta de l'Ebre. Durant un servei nocturn, agents del Seprona van localitzar infraganti una persona dins de l'aigua que estava fent les captures fora de l'horari autoritzat i en una zona on l'activitat està prohibida. El cos armat assegura que l'individu utilitzava instruments professionals per a la captura dels mol·luscs. Així, la Guàrdia Civil va interposar diverses denúncies per infraccions a la normativa de pesca i acció marítima de Catalunya. El govern municipal de Tortosa aportarà a la Junta General de Gesat el nomenament d'Òscar Subirats com a nou gerent. El regidor reusenc d'Esquerra Republicana de Catalunya, Òscar Subirats, serà proposat davant la Junta General de la Societat Municipal Gesat, prevista per demà dijous, com a nou gerent després de la marxa de Matilde Vilarroya. Segons avança l'alcaldessa de Tortosa, Marc Lleixà, l'organisme haurà d'aprovar el seu nomenament per majoria simple. També ha defensat aferrissadament la transparència del procediment i ha reclamat coherència al grup de Junts per Tortosa, a l'oposició. Per la seva banda, els juntaires, donant per fet el nomenament, han criticat que el procés frega la prevaricació i han acusat l'alcaldessa de prendre la decisió actuant al servei dels interessos interns d'Esquerra. I en agenda, la Sénia acollirà este dissabte 20 de juny la quarta Forest Gincama per a recaptar fons per a l'associació Libèl·lules dels Estels. La jornada Mou-te per la salut mental combinarà esport, sensibilització i solidaritat al camp de futbol municipal i busca promoure hàbits saludables, donar visibilitat a la salut mental i reforçar la cohesió comunitària a través de l'activitat física. La programació inclourà curses per parelles, proves per equips i una categoria infantil, a més d'una sessió final de zumba oberta als participants. Els beneficis recaptats es destinaran a l'associació Libèl·lules dels Estels, que dona suport a famílies en processos de dol gestacional, perinatal i neonatal. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures continuen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 17 i 21 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a Mas de Barberans, 36 a Bot, 37 a Benissanet i 38 graus al Perelló. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
2: Imagina Radio.
3: Imagina Radio.
4: Imagina Radio.

0: Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé. Imagina. I will survive without you.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poble Nou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
2: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen la boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
3: Vine a gaudir d'un Sant Joan diferent a casa nostra, a Equitor. Disposem d'un ampli espai per a tots vosaltres i d'un menú de 35 euros amb picadetes de benvinguda, entrants, plat principal a escollir, begudes, cafè, cava i coca. I després de sopar, festa amb DJ RPM. Aquest Sant Joan us esperem a casa, a Restaurant Hípica Equitor, partida Sant Bernabé de Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902.
4: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient.
5: Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío.
4: Si no sou socis, a Ebretiques.
5: Servei de bus gratuït.
4: 27 de juny.
5: 27 de juny.
4: La nit que no et pots perdre.
6: La mamoplàstia és la cirurgia que millora el tamany i la forma dels pits de la dona sense que impedeixi la lactància i els controls ginecològics.
7: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
6: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
8: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana, també al migdia. I si vols una revetlla amb vistes al Mediterrani, vine a celebrar-la amb nosaltres al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Aperitius, entrants, peix, carn, postres i celler per 60 euros. Reserves al 977 59 38 16.
9: Imagina Ràdio.
10: Imagina Ràdio.
11: Llum, espai, moc,

0: Són les 5.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bona tarda. La Guàrdia Civil intervé 8 quilos de mol·luscs capturats a la platja del Fangar, al Delta de l'Ebre. Durant un servei nocturn, agents del Seprona van localitzar infraganti una persona dins de l'aigua que estava fent les captures fora de l'horari autoritzat i en una zona on l'activitat està prohibida. El cos armat assegura que l'individu utilitzava instruments professionals per a la captura dels mol·luscs. Així, la Guàrdia Civil va interposar diverses denúncies per infraccions a la normativa de pesca i acció marítima de Catalunya. El govern municipal de Tortosa portarà a la Junta General de Gesat el nomenament d'Òscar Subirats com a nou gerent. El regidor reusenc d'Esquerra Republicana de Catalunya, Òscar Subirats, serà proposat davant la Junta General de la Societat Municipal Gesat, prevista per demà dijous, com a nou gerent després de la marxa de Matilde Vilarroya. Segons avança l'alcaldessa de Tortosa, Marc Lleixà, l'organisme haurà d'aprovar el seu nomenament per majoria simple. També ha defensat aferrissadament la transparència del procediment i ha reclamat coherència al grup de Junts per Tortosa, a l'oposició. Per la seva banda, els juntaires, donant per fet el nomenament, han criticat que el procés frega la prevaricació i han acusat l'alcaldessa de prendre la decisió actuant al servei dels interessos interns d'Esquerra. I en agenda, la Sénia acollirà este dissabte 20 de juny la quarta Forest Gincama per a recaptar fons per a l'associació Libèl·lules dels Estels. La jornada Mou-te per la salut mental combinarà esport, sensibilització i solidaritat al camp de futbol municipal i busca promoure hàbits saludables, donar visibilitat a la salut mental i reforçar la cohesió comunitària a través de l'activitat física. La programació inclourà curses per parelles, proves per equips i una categoria infantil, a més d'una sessió final de zumba oberta als participants. Els beneficis recaptats es destinaran a l'associació Libèl·lules dels Estels, que dona suport a famílies en processos de dol gestacional, perinatal i neonatal. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures continuen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 17 i 21 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a Mas de Barberans, 36 a Bot, 37 a Benissanet i 38 graus al Perelló. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.
4: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
5: La millor música per sentir-se bé.
3: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, nit de l'humor. Miqui de Cai, el comediant gadità, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, nit de l'humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebretiquet.cat.
2: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
3: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
4: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
5: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
6: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient.
7: Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío.
8: Si no sou socis, a Ebretiquet.
7: Servei de bus gratuït.
8: 27 de juny.
7: 27 de juny.
8: La nit que no et pots perdre.
9: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana, també al migdia. I si vols una revetlla amb vistes al Mediterrani, vine a celebrar-la amb nosaltres al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Aperitius, entrants, peix, carn, postres i celler per 60 euros. Reserves al 977 59 38 16.
10: Ofertes històriques a Mi Electro Model Hogar. Smart TV Samsung QLED de 55 pulsades, 369 euros. Combi d'1,88 m, 359 euros. Rentavaixelles Beko, 259 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 399 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
11: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries, Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
12: Imagina Ràdio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
13: La millor música
12: per sentir.

0: Són les 6.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. La Generalitat assumeix la titularitat de la residència de gent gran de Batea i en garanteix la continuïtat. Les conselleres d'Economia i Drets Socials, Alicia Romero i Mònica Martínez, i l'alcalde Joaquim Paladella han signat el conveni que permetrà regularitzar el deute de 2,81 milions d'euros que l'Ajuntament tenia amb la Generalitat, una dació de pagament que permetrà la continuïtat del servei en una comarca amb un índex d'envelliment elevat. El centre disposa de 60 places, amb 50 que són públiques. També tindrà 60 places assistencials la residència que s'ha començat a construir a Tivissa, així com 20 places de centre de dia. El consistori ha començat l'enderroc de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil, on es farà el nou equipament. Obren un nou aparcament gratuït al barranc de Pixavaques, a l'Ametlla de Mar. Aquest nou espai, situat prop del centre urbà, del CAP i d'un càmping proper, forma part de la segona fase d'ampliació i adequació impulsada pel consistori amb una inversió superior als 64.000 euros finançada amb interessos dels fons Next Generation. Els treballs han permès condicionar la zona, posar un mur de delimitació i noves torres d'enllumenat per millorar la seguretat i la visibilitat. Amb aquesta actuació, el govern municipal preveu arribar a una setantena de places i descongestionar els carrers més cèntrics durant els mesos de màxima afluència. Tortosa celebrarà el mes de l'orgull amb música, activitats familiars i accions de sensibilització i reivindicació dels drets LGTBIQ+. L'acte central serà el 27 de juny al Parc Teodor González amb la lectura del manifest, el pregó de la cantant Cristina Montllau, actuacions musicals i propostes familiars. Durant el mes també s'han previst activitats com un club de lectura, cinema, xerrades i formació en llenguatge inclusiu. A més, l'Ajuntament tornarà a exhibir la bandera del col·lectiu en diversos equipaments municipals com a mostra de compromís amb la diversitat i la igualtat. La jornada final inclourà tallers, un mural col·lectiu i actuacions musicals amb la participació d'artistes i entitats del territori. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel assolellat i les temperatures han continuat a l'alça. De cara a demà dijous tindrem un cel serè o transitoriament entrenyinat arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, la mínima serà semblant i la màxima també serà similar o lleugerament més baixa. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Vine a gaudir d'un Sant Joan diferent a casa nostra, a Equitor. Disposem d'un ampli espai per a tots vosaltres i d'un menú de 35 euros amb picadetes de benvinguda, entrants, plat principal a escollir, begudes, cafè, cava i coca. I després de sopar, festa amb DJ RPM. Aquest Sant Joan us esperem a casa, a Restaurant Hípica Equitor, partida Sant Bernabé de Jesús, Tortosa. Reserves al 658 81 29 02.
2: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
3: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient. Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío. Si no sou socis, a Ebretiquet. Servei de bus gratuït. 27 de juny. 27 de juny. La nit que no et pots perdre.
4: Del 26 al 28 de juny, la tradició i la música tornen a vibrar amb més força que mai a Campredó, amb Mestràlia, Fira de Lutiers, 18 anys fent bategar la cultura popular. Quim Mandado, Germà Negre, Els Quicos, Pepet i Marieta i Miquel del Roig, entre altres. A més, enguany celebrem el centenari del Carrilet. Mestràlia 2026, música, artesania i identitat, tot en un sol festival. El Festival. Més info a campredó.cat/mestràlia.
5: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
6: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
5: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
6: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
5: Aquesta primavera, fes la teua.
7: Vols canviar el teu futur? Centre de Formació d'Adults Tortosa. Al CFE a Tortosa t'ajudem a aprendre català, castellà i anglès. Llegir i escriure amb la formació instrumental, a dominar la informàtica amb Competic o a aconseguir el graduat d'educació secundària per adults. I si vols anar més lluny, prepara amb nosaltres les proves d'accés a grau mitjà, grau superior o universitat per a majors de 25 i 45 anys. Vine a les jornades de portes obertes el 19 de juny a l'edifici Betània, Tortosa, Centre de Formació d'Adults Tortosa. Impulsa el teu futur.
8: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: A Ebre Canvis, la tenda de recanvis d'automoció, engeguem la campanya d'aire condicionat. Compressors i filtres d'habitacle antialèrgics de tot tipus de vehicle, a més de tots els components per la reparació de sistemes de climatització per a que viatgis fresquet i segur. I no oblidis que també disposem de tots els recanvis de mecànica i electricitat de l'automòbil i maquinària agrícola. Ebre Canvis, des del 2014 oferint solucions. Avinguda Tarradellas 53, enfront del Parc dels Xiribecs, Amposta.
2: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
3: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalcadirdelta.com.
4: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient.
5: Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío.
4: Si no sou socis, a Ebretique.
5: Servei de bus gratuït.
4: 27 de juny.
5: 27 de juny.
4: La nit que no et pots perdre.
6: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
7: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
8: Ei, Jordi, sortim a sopar?
9: Uf, no puc. Estic amb els números de la declaració de la renta i la veritat no me'n surto.
8: A mi em passava igual, però aquest any he confiat en Palomo Consultors i m'ho han posat tan fàcil. Tranquil·litat, experiència i zero complicacions. Truca'ls al 977 44 90 33 o entra a palomo.net i deixa't aconsellar pels seus professionals amb més de 50 anys d'experiència assessorant empreses.
9: Quin bon consell! On dius que sopem?
8: Va, que et deixo triar restaurant, però pagues tu.
10: Palomo Consultors, 50 anys assessorant empreses i professionals.
11: La millor música per sentir-se bé. Imagina.

0: Són les 7. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. La Generalitat assumeix la titularitat de la residència de gent gran de Batea i en garanteix la continuïtat. Les conselleres d'Economia i Drets Socials, Alicia Romero i Mònica Martínez, i l'alcalde Joaquim Paladella han signat el conveni que permetrà regularitzar el deute de 2,81 milions d'euros que l'Ajuntament tenia amb la Generalitat, una dació de pagament que permetrà la continuïtat del servei en una comarca amb un índex d'envelliment elevat. El centre disposa de 60 places, amb 50 que són públiques. També tindrà 60 places assistencials la residència que s'ha començat a construir a Tivissa, així com 20 places de centre de dia. El consistori ha començat l'enderroc de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil, on es farà el nou equipament. Obren un nou aparcament gratuït al barranc de Pixavaques, a l'Ametlla de Mar. Aquest nou espai, situat prop del centre urbà, del CAP i d'un càmping proper, forma part de la segona fase d'ampliació i adequació impulsada pel consistori amb una inversió superior als 64.000 euros finançada amb interessos dels fons Next Generation. Els treballs han permès condicionar la zona, posar un mur de delimitació i noves torres d'enllumenat per millorar la seguretat i la visibilitat. Amb aquesta actuació, el govern municipal preveu arribar a una setantena de places i descongestionar els carrers més cèntrics durant els mesos de màxima afluència. Tortosa celebrarà el mes de l'orgull amb música, activitats familiars i accions de sensibilització i reivindicació dels drets LGTBIQ+. L'acte central serà el 27 de juny al Parc Teodor González amb la lectura del manifest, el pregó de la cantant Cristina Montllau, actuacions musicals i propostes familiars. Durant el mes també s'han previst activitats com un club de lectura, cinema, xerrades i formació en llenguatge inclusiu. A més, l'Ajuntament tornarà a exhibir la bandera del col·lectiu en diversos equipaments municipals com a mostra de compromís amb la diversitat i la igualtat. La jornada final inclourà tallers, un mural col·lectiu i actuacions musicals amb la participació d'artistes i entitats del territori. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel assolellat i les temperatures han continuat a l'alça. De cara a demà dijous tindrem un cel serè o transitoriament entrenyinat arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, la mínima serà semblant i la màxima també serà similar o lleugerament més baixa. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio. D'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
3: La millor música
2: per sentir

0: Imagina Radio.
1: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Radio.
2: Multiòptiques presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
3: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
4: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient.
5: Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío.
6: Si no sou socis, a Ebretiquet.
5: Servei de bus gratuït.
6: 27 de juny.
5: 27 de juny.
6: La nit que no et pots perdre.
7: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, nit de l'humor. Miqui de Cai, el comedian gavità, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, nit de l'humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebretiquet.cat.
8: Amanida amb entresca de tonyina, cua de rap amb crema d'espinacs i hamburguesa de vedella amb foie d'ànec al Pedro Ximénez. Són alguns plats del menú degustació del Diego de Santa Bàrbara. Amb postres, beguda i cafès per 48 euros. I si ho vols, celebra la Revetlla de Sant Joan amb nosaltres. Menú especial i festa amb DJ per només 60 euros. 977-71-90-17 i hotelrestaurantdiego.com.
9: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calaim, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calaim, deixa que la llum envaeixi la teva llar.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona. La xarxa que ens uneix.
2: L'abdominoplàstia és una intervenció que extirpa l'excés de pell i greix abdominal i corregeix el múscul flàccid. S'aconsegueix un abdomen més pla, ferm i una cintura més estreta.
3: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
4: Si vols un campus diferent, envoltat de natura i en contacte amb els cavalls, vine al campus d'estiu d'Hípica Equitor. Gaudeix de l'equitació en un entorn natural privilegiat. Aprendràs tècnica, jugaràs a cavall i viuràs moments únics plens d'emoció i connexió amb la natura. Reserva la teva plaça trucant al 658 81 29 01. 658 81 29 01. Viu una experiència única al campus d'estiu d'Hípica Equitor.
5: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient.
6: Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío.
5: Si no sou socis, a Ebretiquet.
6: Servei de bus gratuït.
5: 27 de juny.
6: 27 de juny.
5: La nit que no et pots perdre.
7: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
8: De vins, caves, vermuts i licors en trobes a molts llocs, però a Lehmann Sensacions, a més, t'escoltem i et recomanem el que s'adapti a la teva celebració i a la teva butxaca per a que trobis el vi perfecte, el vermut ideal, el cava excel·lent o el licor atrevit. Apropa't al carrer Castelló 14 de Ferreries, Tortosa, i descobreix tot un món de sensacions. Lehmann Sensacions, a Ferreries, Tortosa, com tota la vida des de 1870.
0: Imagina Radio.

0: Són les 8.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. La 7a edició dels Premis de Treballs de Recerca a Paco Sorolla reconeixen el talent investigador dels estudiants de segon de batxillerat de les Terres de l'Ebre. El certamen, impulsat per l'Institut d'Artosa, amb la col·laboració de diverses institucions, homenatja el llegat del filòleg i professor Paco Sorolla. En aquesta edició s'han presentat 11 treballs d'àmbit humanístic, social i artístic i 10 en la modalitat científica tecnològica, així com més de 30 cartells. Mar Álvarez Oliver, amb el treball passat i present de l'estètica modernista a les farmàcies de Barcelona, i Mariona Alcalá Tomàs, pel projecte Un nou alè per al cervell, la ciència com a far d'esperança, han estat les guanyadores de les principals categories, mentre que Abril García Mauricio ha rebut el premi al millor cartell. La Diputació de Tarragona augmentarà el finançament al COPATE per aportar recursos estables a la Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre. La presidenta de l'ENS provincial, Noemí Llaurador, va concloure el primer congrés de la marca amb el compromís de materialitzar un nou conveni en aquest sentit i que està molt avançat. Entre les principals conclusions del fòrum celebrat a Horta de Sant Joan, destaca justament la necessitat d'enfortir la reserva de la biosfera com una estructura estable i transversal per poder impulsar projectes innovadors i de projecció del territori a l'exterior. El festival Ascó Batega amplia horitzons amb un nou cicle de música clàssica i talent jove. La nova programació incorpora 5 concerts de música de cambra i una residència artística per a joves músics amb actuacions de formacions com el Quartet Vivancos, Noctes, Kevi Art i el Trio Fortuny. Els concerts tindran lloc al Centre Cultural Magatzem de Rita i seran gratuïts, combinant música, activitats gastronòmiques i propostes de dinamització local. El festival també mantindrà el seu vessant més popular amb actuacions dels Catarres, els Tiets i Ginestà. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel assolellat i les temperatures han continuat a l'alça. De cara a demà dijous tindrem un cel serè o transitoriament entrenyinat arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, la mínima serà semblant i la màxima també serà similar o lleugerament més baixa. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
3: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
4: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
3: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
4: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
3: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
1: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.
6: Imagina Ràdio.

0: Cardoso, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana, també al migdia. I si vols una revetlla amb vistes al Mediterrani, vine a celebrar-la amb nosaltres al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Aperitius, entrants, peix, carn, postres i celler per 60 euros. Reserves al 977 59 38 16.
2: Saps quina és la pàgina web més lenta del món? La que necessites just quan el teu cotxe decideix espatllar-se. Tranquil, a AutoEsteller ho hem solucionat. Estrenem nova web, més ràpida, més clara i pensada per a tu. Des del mòbil pots demanar cita al taller, veure el nostre estoc de vehicles nous i d'ocasió, descobrir els accessoris Cupra, taxar el teu cotxe si estàs pensant en canviar-lo o fins i tot fer-nos arribar el teu currículum si vols unir-te a l'equip. Tot en un parell de clics. AutoEsteller, estrenem web. Descobreix-la ara a autoesteller.com.
3: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient.
4: Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío.
3: Si no sou socis, a Ebretiquet.
4: Servei de bus gratuït.
3: 27 de juny.
4: 27 de juny.
3: La nit que no et pots perdre.
1: Del 26 al 28 de juny, la tradició i la música tornen a vibrar amb més força que mai a Campredó, amb Mestràlia, Fira de Lutiers. 18 anys fent bategar la cultura popular. Quim Mandado, Germà Negre, Els Quicos, Pepet i Marieta i Miquel del Roig, entre altres. A més, enguany celebrem el centenari del Carrilet. Mestràlia 2026. Música, artesania i identitat, tot en un sol festival. El Festival. Més info a campredó.cat/mestràlia.
5: Ofertes històriques a Mi Electro Model Hogar. Smart TV Samsung QLED de 55 pulgades, 369 euros. Zombi d'1,88 m, 359 euros. Rentavaixelles Beko, 259 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 399 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar, 70 anys servint-te. Per alguna cosa serà.

0: Imagina Radio.
1: Imagina Radio.
2: It's too hard to sleep. I got the sheets on the floor. Nothing on me.
3: Son les 9.
4: Les notícies amb Roger Franquet.
5: Bona nit! La setena edició dels Premis de Treballs de Recerca a Paco Sorolla reconeixen el talent investigador dels estudiants de segon de batxillerat de les Terres de l'Ebre. El certamen, impulsat per l'Institut d'Artosa amb la col·laboració de diverses institucions, homenatja el llegat del filòleg i professor Paco Sorolla. En aquesta edició s'han presentat 11 treballs d'àmbit humanístic, social i artístic i 10 en la modalitat científica tecnològica, així com més de 30 cartells. Mar Álvarez Oliver, amb el treball passat i present de l'estètica modernista a les farmàcies de Barcelona, i Mariona Alcalá Tomàs, pel projecte Un nou alè per al cervell, la ciència com a far d'esperança, han estat les guanyadores de les principals categories, mentre que Abril García Mauricio ha rebut el premi al millor cartell. La Diputació de Tarragona augmentarà el finançament al COPATE per aportar recursos estables a la reserva de la biosfera de les Terres de l'Ebre. La presidenta de l'ENS provincial, Noemí Llauradó, va concloure el primer congrés de la marca amb el compromís de materialitzar un nou conveni en aquest sentit i que està molt avançat. Entre les principals conclusions del fòrum celebrat a Horta de Sant Joan, destaca justament la necessitat d'enfortir la reserva de la biosfera com una estructura estable i transversal per poder impulsar projectes innovadors i de projecció del territori a l'exterior. El festival Ascó Batega amplia horitzons amb un nou cicle de música clàssica i talent jove. La nova programació incorpora 5 concerts de música de cambra i una residència artística per a joves músics amb actuacions de formacions com el Quartet Vivancos, Noctes, Kevi Art i el Trio Fortuny. Els concerts tindran lloc al Centre Cultural Magatzem de Rita i seran gratuïts, combinant música, activitats gastronòmiques i propostes de dinamització local. El festival també mantindrà el seu vessant més popular amb actuacions dels Catarres, els Tiets i Ginestà. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel assolellat i les temperatures han continuat a l'alça. De cara a demà dijous tindrem un cel serè o transitoriament entrenyinat arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, la mínima serà semblant i la màxima també serà similar o lleugerament més baixa. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
4: Imagina Radio.
1: Imagina Radio.

0: números 1 d'ahir i d'avui.
1: Todas las promesas de mi amor se irán contigo.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir-se

0: Són les 10. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona nit. La setena edició dels Premis de Treballs de Recerca a Paco Sorolla reconeixen el talent investigador dels estudiants de segon de batxillerat de les Terres de l'Ebre. El certamen, impulsat per l'Institut d'Artosa, amb la col·laboració de diverses institucions, homenatja el llegat del filòleg i professor Paco Sorolla. En aquesta edició s'han presentat 11 treballs d'àmbit humanístic, social i artístic i 10 en la modalitat científica tecnològica, així com més de 30 cartells. Mar Álvarez Oliver, amb el treball passat i present de l'estètica modernista a les farmàcies de Barcelona, i Mariona Alcalá Tomàs, pel projecte Un nou alè per al cervell, la ciència com a far d'esperança, han estat les guanyadores de les principals categories, mentre que Abril García Mauricio ha rebut el premi al millor cartell. La Diputació de Tarragona augmentarà el finançament al COPATE per aportar recursos estables a la reserva de la biosfera de les Terres de l'Ebre. La presidenta de l'ENS provincial, Noemí Llauradó, va concloure el primer congrés de la marca amb el compromís de materialitzar un nou conveni en aquest sentit i que està molt avançat. Entre les principals conclusions del fòrum celebrat a Horta de Sant Joan, destaca justament la necessitat d'enfortir la reserva de la biosfera com una estructura estable i transversal per poder impulsar projectes innovadors i de projecció del territori a l'exterior. El festival Escó Batega amplia horitzons amb un nou cicle de música clàssica i talent jove. La nova programació incorpora 5 concerts de música de cambra i una residència artística per a joves músics amb actuacions de formacions com el Quartet Vivancos, Noctes, Que Viart i el Trio Fortuny. Els concerts tindran lloc al Centre Cultural Magatzem de Rita i seran gratuïts, combinant música, activitats gastronòmiques i propostes de dinamització local. El festival també mantindrà el seu vessant més popular amb actuacions dels Catarres, els Tiets i Ginestà. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel assolellat i les temperatures han continuat a l'alça. De cara a demà dijous tindrem un cel serè o transitoriament entrenyinat arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, la mínima serà semblant i la màxima també serà similar o lleugerament més baixa. I fins aquí les notícies del dia. Per a més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació i més notícies. Molt bona nit!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: d'avui i d'ahir.
1: S'escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches sin velar.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir-se.